Ja, si era a vida. Bé, d'aquella no s'era perquè no podíem ser a música. I de vella m'encosta per quant més de nou. Bé, tu vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No se podia innovar, eh? Empezava.